0: Un día des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 5 d'agost del 2026, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 22 de mínima en vent de les bufantes del quilòmetre a hora en una jornada que combinarà núvols i clars quasi a part iguals, a excepció de les hores centrals en què quedarà més nuvolat. L'índex ultravioleta està en nivell 8 i una situació molt similar és la que tindrem per a la jornada de demà. Unes penyes en festes que ahir celebraven la nit del passacarrers i baix de disfresses i que avui torna l'activitat taurina. A més del tancament, a les 5 i mitja de la vesprada, el concurs de ramaderies continua amb la ramaderia del Coves de Pedreguer d'Alacant. A les 8 de la vesprada tindrem l'actuació de Gustavo Paradis a l'escenari Caixa la Vall San Isidro, una actuació que està patrocinada per la penya L'Esclafit, i a les 12 i mitja, però ja de la matinada, al concert del grup La Golferia en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat en la zona de Carpes, i també s'acabarà la nit ahí a les Carpes amb DJs. Això és el que porta la programació festiva en l'Equador de la festa en este dimecres 5 d'agost del 2026, i en un dia on continuem parlant de l'incendi i de les reflexions que arriben en este cas d'una associació que coneix molt, moltíssim, les muntanyes de la zona. Ernesto Zartoso, president de l'Associació Muntanyes de la Garra, que en el dia d'ahir se recordava d'aquell tallafocs que teníem fa anys.
2: Se va fer un magnífic tallafocs. Un magnífic tallafocs que crec que estava subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea, que segurament se volia fer per això, no? Que venia des del puntal de Xova, baixava per la costera, pujava per la Hereta, al pic de Font de Cabres, després anava per el com se diu, la muntanya aquesta de la Creu de Ferro, baixava la Selleta Santa Bàrbara hasta Vilabella. Un tallafocs que era enorme, era grandíssim, i sobretot era molt, molt ample. I aquest tallafocs que se va fer entonces, evidentment després se va abandonar i ha deixat d'existir. És a dir, que veus com...
0: O sigui, que aquest tallafoc estava ple de vegetació.
2: Això ja no existia, clar. Però des de fa anys.
0: Ja,
2: després se va abandonar, no se va mantindre, i ha desaparegut.
0: Tartosa deixava també esta reflexió.
2: Han tingut diversos incendis. No s'han pres mesures efectives. Jo, dic sincerament, jo ojalà m'enganya, però continuo pensant que continuarem igual. Jo... a qui li tinga que arribar, que li arribe, però ho dic, que ho fiquem en el blog. O sigui, quan hem parlat amb tota aquesta gent de pobles, alcaldes i persones que van a la muntanya, tots han comentat el mateix. Si no se facilita que els llauradors puguen cultivar dins de les varietats que es produeixen des de la muntanya, després que els ganaders, sobretot els ganaders, puguin desenvolupar la seva labor, i damunt, no que no se'ls fiquin més problemes, sinó que damunt que recibisquen ajudes, perquè una cosa hem de tindre clar. O sigui, una persona no fica un negoci si no és per guanyar diners, i en la muntanya, si no tens que traure algo, no fiques tu absolutament res. O sigui, que no sols no perjudicar-lo, sinó que damunt tens que n'hi ha que procurar que a aquesta gent li s'ajude i li se facilita la labor, perquè n'hi ha aquesta gent que vulgui viure de la muntanya, per difícil que pugui aparèixer, que n'hi han. El que passa que antes de començar diuen, pa què me tinc que ficar jo si només tinc que pegues i problemes. Entonces, depregant d'això, ja veuré si això va algo, i jo sóc molt pessimista de que això canvia.
0: Ara parlarem de seguida de les ajudes, i les ajudes urgents per l'incendi forestal, però tanquem amb Ernesto Zartoso, que parlava també que deu de fer la gent, bueno, primer quedar-se en casa, però quan ja puguen eixir pel terme per les muntanyes, si se troben algú dels projectils que se van disparar, se van utilitzar en la Guerra Civil Espanyola.
2: En el moment que tu veges una granada, que pot ser una granada a la FIT, que en l'article nostre basarem, fiquem fotografies perquè la gent vegi aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o el més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de projectils d'artilleria és un poquet més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
2: D'entrar. Ho has vist, està ahí. Mira, això me pareix que és una bomba de mago. Me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat. O bé a través del 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament, la gent que no tinga por, no? És dir, que val més que no siga que siga.
0: Això
2: i si puja una patrulla de la Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer un viatge de baix, jo crec que jo crec que no te van a renyir, però no, és que no, això és una llanda de Coca-Cola.
0: Pues afegir al respecte que en el cas de que hagueu sigut afectats per l'incendi del passat 25 de juliol, se pot consultar la informació sobre el decret 114/2026 del Consell per a la concessió directa d'ajudes econòmiques a persones físiques, comerços, autònoms i explotacions agràries. Tot això, el termini és del 10 d'agost, arrencarà fins al dia 10 de novembre del 2026. Són 3 mesos. Com sol·licitar-lo? Pues en línia, preferent, a la seu electrònica de la Generalitat. Presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, i totes les ajudes són compatibles amb altres indemnitzacions o assegurances sense superar el valor total del dany.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa Labay.
0: Parlem d'Almenara perquè el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària de 160.000 euros per a reforçar dos àmbits prioritaris per a l'equip de govern, els parcs i les àrees infantils, que rebran una inversió addicional de 60.000 euros, i les actuacions als camins rurals, per a les quals s'han consignat 100.000 euros més. Però no tot és alegria, perquè allí Compromís per Almenara diu que el govern ha assumit en el ple posicionaments que havia rebutjat durant anys. Portaveu Quique Castelló.
4: Hem votat en contra del compte general de 2025 perquè els veïns i les veïnes no viuen dins d'un balanç comptable, viuen en els carrers que necessiten manteniment perquè estan plens de clots i esperen que les factures se paguen a temps i reclamen serveis públics de qualitat. Però això també ha deixat una conclusió molt clara, i és que els propis informes tècnics de l'Ajuntament han acabat donant-nos la raó quan diuen que la situació econòmica de l'Ajuntament no era tan bollant els darrers anys, perquè hem estat vora 100 dies per pagar factures pendents. Ens donen la raó també quan demanàvem la retroactivitat per a aprovar la relació de llocs de treball des de l'1 de gener, perquè hi havia treballadors i treballadores que ja estaven duent a terme aquestes tasques per les que el govern volia estalviar-se una part del seu salari anual.
0: Recordem que avui dimecres continuarà el concurs de ramaderies esta vesprada amb la participació del Coves de Pedreguer, Alacant. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Sana Palenciano, Major 70, en la Vall, Diago Segarra, Sudoest 66.

0: Un dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 5 d'agost del 2026, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 22 de mínima en vent de les bufanta del quilòmetre a hora en una jornada que combinarà núvols i clars quasi a part iguals, a excepció de les hores centrals en què quedarà més nuvolat. L'índex ultravioleta està en nivell 8 i una situació molt similar és la que tindrem per a la jornada de demà. Unes penyes en festes que ahir celebraven la nit del passacarrers i baix de disfresses i que avui torna l'activitat taurina. A més del tancament, a les 5 i mitja de la vesprada, el concurs de ramaderies continua amb la ramaderia del Coves de Pedreguer d'Alacant. A les 8 de la vesprada tindrem l'actuació de Gustavo Paradis a l'escenari Caixa La Vall San Isidro, una actuació que està patrocinada per la penya L'Esclafit, i a les 12 i mitja, però ja de la matinada, al concert del grup La Golferia en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat en la zona de Carpes, i també s'acabarà la nit i a les Carpes amb DJs. Això és el que porta la programació festiva en l'Equador de la festa en este dimecres 5 d'agost del 2026, i en un dia on continuem parlant de l'incendi i de les reflexions que arriben en este cas d'una associació que coneix molt, moltíssim, les muntanyes de la zona. Ernesto Zarzoso, president de l'Associació Muntanyes de la Garra, que en el dia d'ahir se recordava d'aquell tallafocs que teníem fa anys.
2: Se va fer un magnífic tallafocs. Un magnífic tallafocs que aquí crec que estava subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea, que segurament se volia fer per això, no? Que venia des del puntal de Xova, baixava per la costera, pujava per la Hereta, al pic de Font de Cabres, després anava per el com se diu, la muntanya aquesta de la Creu de Ferro, baixava la Selleta Santa Bàrbara hasta Vilabella. Un tallafocs que era enorme, era grandíssim, i sobretot era molt, molt ample. I aquest tallafocs que se va fer entonces, evidentment després se va abandonar i ha deixat d'existir. És a dir, que veus com...
0: O sigui, que aquest tallafoc estava ple de vegetació.
2: Això ja no existia, clar. Però des de fa anys.
0: Ja,
2: després se va abandonar, no se va mantindre, i ha desaparegut.
0: Zarzoso deixava també esta reflexió.
2: Han tingut diversos incendis. No s'han pres mesures efectives. Jo, dic sincerament, jo ojalà m'enganya, però continuo pensant que continuarem igual. Jo... a qui li tinga que arribar, que li arribe, però ho dic, que ho fiquem en el blog. O sigui, quan hem parlat amb tota aquesta gent de pobles, alcaldes i persones que van a la muntanya, tots han comentat el mateix. Si no se facilita que els llauradors puguen cultivar dins de les varietats que es produeixen des de la muntanya, després que els ganaders, sobretot els ganaders, puguin desenvolupar la seva labor, i damunt, no que no se'ls fiquin més problemes, sinó que damunt que recibisquen ajudes, perquè una cosa hem de tindre clar. O sigui, una persona no fica un negoci si no és per guanyar diners. I en la muntanya, si no tens que traure algo, no fiques tu absolutament res. O sigui, que no sols no perjudicar-lo, sinó que damunt tens que n'hi ha que procurar que a aquesta gent li s'ajude i li se facilita la labor, perquè n'hi ha gent que vulgui viure de la muntanya, per difícil que pugui aparèixer, que n'hi han. El que passa que antes de començar diuen, per què me tinc que ficar jo si només tinc que pegues i problemes? Entonces, depregant d'això, ja veuré si això va algo, i jo sóc molt pessimista de que això canvia.
0: Ara parlarem de seguida de les ajudes, i les ajudes urgents per l'incendi forestal, però tanquem amb Ernesto Zarzoso, que parlava també que deu de fer la gent, bueno, primer quedar-se en casa, però quan ja puguen eixir pel terme per les muntanyes, si se troben algú dels projectils que se van disparar, se van utilitzar en la Guerra Civil Espanyola.
2: En el moment que tu veges una granada, que pot ser una granada a la FIT, que en l'article nostre en fiquem fotografies perquè la gent vegi aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o el més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de projectils d'artilleria és un poc més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
2: D'entrar. Ho has vist, està ahí. Mira, això me pareix que és una bomba de mago. Me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat. O bé a través del 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament, la gent que no tinga por, no? És dir, que val més que no siga que siga.
0: Això
2: i si puja una patrulla de la Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer viatge de baix, jo crec que jo crec que no te van a renyir, però no, és que no, això és una llanda de Coca-Cola.
0: Pues afegir al respecte que en el cas de que hagueu sigut afectats per l'incendi del passat 25 de juliol, se pot consultar la informació sobre el decret 114/2026 del Consell per a la concessió directa d'ajudes econòmiques a persones físiques, comerços, autònoms i explotacions agràries. Tot això, el termini és del 10 d'agost, arrencarà fins al dia 10 de novembre del 2026. Són 3 mesos. Com sol·licitar-lo? Pues en línia, preferent, a la seu electrònica de la Generalitat. Presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, i totes les ajudes són compatibles amb altres indemnitzacions o assegurances sense superar el valor total del dany.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa Labay.
0: Parlem d'Almenara perquè el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària de 160.000 euros per a reforçar dos àmbits prioritaris per a l'equip de govern, els parcs i les àrees infantils, que rebran una inversió addicional de 60.000 euros, i les actuacions als camins rurals, per a les quals s'han consignat 100.000 euros més. Però no tot és alegria, perquè allí Compromís per Almenara diu que el govern ha assumit en el ple posicionaments que havia rebutjat durant anys. Portaveu Quique Castelló.
4: Hem votat en contra del compte general de 2025 perquè els veïns i les veïnes no viuen dins d'un balanç comptable, viuen en els carrers que necessiten manteniment perquè estan plens de clots i esperen que les factures se paguen a temps i reclamen serveis públics de qualitat. Però això també ha deixat una conclusió molt clara, i és que els propis informes tècnics de l'Ajuntament han acabat donant-nos la raó quan diuen que la situació econòmica de l'Ajuntament no era tan bollant els darrers anys, perquè hem estat vora 100 dies per pagar factures pendents. Ens donen la raó també quan demanàvem la retroactivitat per a aprovar la relació de llocs de treball des de l'1 de gener, perquè hi havia treballadors i treballadores que ja estaven duent a terme aquestes tasques per les que el govern volia estalviar-se una part del seu salari anual.
0: Recordem que avui dimecres continuarà el concurs de ramaderies esta vesprada amb la participació del Coves de Pedreguer, Alacant. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Sana Palenciano, Major 70 en la Vall, Diago Segarra, Sud-oest 66.

0: Hoy por hoy. Radio La Vaiduixo.
1: Última hora, viene otra ola.
2: ¿De calor?
1: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
2: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
3: Fonteta de Besols. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una nimfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i el safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
4: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Els gestos quotidians sumen també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Què tal, com estan? Benvinguts avui per avui Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Estem al dimecres 5 d'agost del 2026. Continuen les penyes en festes després de la nit d'ahir, que va ser aquesta nit sempre un tant especial perquè acapara gran part de l'afluència de gent que està estiuejant per les platges o en altres municipis i que se pugen aposta per l'ocasió a la vall per veure el que és ja un clàssic, no? Una tradició, i se passa carrers de disfraces que, com sempre, va tirar d'ironia de cara al que va ser el recorregut en una nit que després continua amb el típic ball, amb els disfressos i amb el tancament d'este matí, que de moment cal dir que tot el que estan sent els tancaments i les vesprades taurines, així com la nit, no s'està prestant afortunadament a massa incidències, més bé poquetes, segons podem llegir les partes que el doctor Enrique Diago va fent a diari. De fet, en el tancament d'avui d'este matí de la ramaderia del Gallo només han tingut una tensió, un esguins del turmell esquerre. I en quant a les vaques enfundades del passat dia 3, pues cinc atencions, una ferida contusa en la sella, en els dits d'una mà, una reacció al·lèrgica, poca cosa de moment, i que continue així. En un dia en el que se reprèn l'activitat taurina també del concurs de ramaderies amb la participació del Coves de Pedreguer d'Alacant, a les 8 de la vesprada tindrà lloc l'actuació de Gustavo Paradís a l'escenari Caixa La Vall San Isidro, en una actuació que està patrocinada per la penya L'Esclafit, i a les 12:30 d'esta nit el concert del grup La Golferia en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat. En este dimecres 5 d'agost, en què encara recordem el que ens va contar ahir el president de l'associació Muntanyes de la Garra, Ernesto Zarzoso, les reflexions que ens fèiem després de lo que ha sigut un incendi que ara sí ja està controlat.
1: Han tingut diversos incendis. No s'han pres mesures efectives. Jo dic sincerament, jo ojalà m'enganya, però continuo pensant que continuarem igual. Jo, a qui li tinga que arribar, que li arribi. Però ho dic, que ho fiquem en el blog. O sigui, quan hem parlat amb tota aquesta gent de pobles, alcaldes i persones que van a la muntanya, tots han comentat el mateix. Si no se facilita que els llauradors puguen cultivar dins de les varietats que es produeixen des de la muntanya, després que els ganaders, sobretot els ganaders, puguen desenvolupar la seva labor, i damunt no que no se'ls fiquen més problemes, sinó que damunt que recibisquen ajudes, perquè una cosa hem de tindre clar. O sigui, una persona no fica un negoci si no és per guanyar diners. I a la muntanya, si no tens que traure algo, no fiques tu absolutament res. O sigui, que no sols no perjudicar-lo, sinó que damunt tens que n'hi ha que procurar que a aquesta gent li se ajude i li se facilita la labor, perquè n'hi ha aquesta gent que vulgui viure de la muntanya, per difícil que pugui aparèixer, que n'hi han. Lo que passa que antes de començar diuen, pa què me tinc que ficar jo si no més tinc que pegues i problemes. Entonces, depregant d'això, ja veuré si això va algo, i jo sóc molt pessimista de que això canvia.
0: Ernesto Zarzoso, que en el dia d'ahir també recordava, per exemple, que en l'any 38, en plena guerra civil, va haver una jornada en què en 12 hores se van utilitzar més de 15.632 projectils. Clar, molta d'aquesta munició i de tot això que queda, dels vestigis de la guerra, l'incendi, pues haurà tornat a traure alguna cosa, no? Que serà més facilitat que abans, no? Quan estava en vegetació. Consells, recomanacions per a quan se puga anar, que no és el cas ara, quan se puga eixir i xafar tot el que el foc ha cremat, ha devorat, què cal fer en cas de trobar-nos algo de tot això que ens comentava ella ahir, granades, morter, projectils, etc.
1: En el moment que tu veges una granada, que pot ser una granada a la FIT, que en l'article nostre precisament fiquem fotografies perquè la gent vegi aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o lo més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de projectils d'artilleria és un poquet més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
1: D'entrar. Ho has vist, està ahí. Mira, això me pareix que és una bomba de mà, o me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat, o bé a través del 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament, la gent que no tinga por, no? És dir, que val més que no siga que siga.
0: Això
1: i si puja una patrulla de Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer un viatge de baies, jo crec que jo crec que no te van a renyir, però és una llanda de Coca-Cola.
0: Per això és el que ens contava Ernesto Zarzoso sobre l'incendi. Recordem que ahir, sobre les 10 i 10 minuts de la nit, ja se feia oficial que passava a estar controlat, afortunadament, després de 11 dies de patiments des de que se va iniciar el passat 25 de juliol. I al marge de tot això, pues, sàpiguen que a partir del proper dilluns, dia 10 d'agost, l'Ajuntament de la Vall estarà en marxa aquesta finestra única per als afectats de l'incendi, en horari de 8 del matí a 2 de la vesprada, al lloc, en l'oficina d'atenció al ciutadà. A partir del proper dilluns, i ahir, pues, òbviament, és quan la gent podrà informar-se de tenir algun tipus d'ajuda o que han patit alguna qüestió d'estes de l'incendi, d'explotació agrícola, de vivenda, etc. I tindran tota la informació i la finestra única per als afectats de l'incendi. En el tema de la neteja, recorden que també des de l'Ajuntament la setmana passada s'havia dit que anava a reforçar-se i a duplicar-se el dispositiu de neteja per retirar les cendres provocades per l'incendi. El servei ha prioritzat en primer lloc els parcs, especialment les zones de jocs infantils, i també passava a ampliar-se els treballs als carrers i a les principals avingudes amb mitjans hídrics. Dilla el regidor de serveis urbans, Fernando Darós, que la gent que estiguera tranquil·la, que no anava a poder-se fer tot de seguida o tot alhora, però que arribaria a tots els llocs de la vall. I de la comarca, pues contar-los també en Almenara, per exemple, que s'ha anunciat en el dia d'ahir que se reforçaven les partides destinades a parcs infantils i camins rurals amb 160.000 euros. I també en Almenara, Compromís, i en la veu del seu portaveu municipal, Quique Castelló, diuen que els veïns no viuen dins d'un balanç comptable i que per això han votat no al següent.
2: Hem votat en contra del compte general de 2025 perquè els veïns i les veïnes no viuen dins d'un balanç comptable, viuen en els carrers que necessiten manteniment perquè estan plens de clots i esperen que les factures se paguen a temps i reclamen serveis públics de qualitat. Però això també ha deixat una conclusió molt clara, i és que els propis informes tècnics de l'Ajuntament han acabat donant-nos la raó quan diuen que la situació econòmica de l'Ajuntament no era tan bollant els darrers anys, perquè hem estat vora 100 dies per pagar factures pendents. Ens donen la raó també quan demanàvem la retroactivitat per a aprovar la relació de llocs de treball des de l'1 de gener, perquè hi havia treballadors i treballadores que ja estaven duent a terme aquestes tasques per les que el govern volia estalviar-se una part del seu salari anual. I també ha passat en la modificació de crèdit de 160.000 euros. Durant anys hem estat defensant que el poble, que Almenara mereix més manteniment, mereix més cura per el nostre terme municipal, per el nostre entorn, i ens han arribat a acusar d'alarmistes, d'exagerats, de mentirosos. Però avui mateix són els mateixos informes municipals els que reconeixen que cal actuar en l'asfaltat, en la neteja viària i en la conservació i manteniment dels nostres espais públics. Per això diem que no fem una oposició per portar la contrària allà avant. Diem que fem una oposició constructiva, útil, rigorosa i responsable. Donem suport a les propostes que se fan bé o quan incorporen les millores que portem defensant des de fa anys.
0: I en Moncofa Costes s'ha acabat els espigons de la part sud, la que va per situar-nos des de la desembocadura del riu Bellcaire fins al límit del terme de Moncofa en el terme de Xilxes. L'alcalde del municipi, Vences Alós, en una recent visita que va fer ací a Ràdio La Vall d'Uixó, ens deia que un dels objectius de cara a l'estiu que ve, per exemple, és el continuar perseguint la cinquena bandera blava, que ja seria pues, el tope gama, per així dir-lo, després d'aquest esforç de mantindre any darrere any quatre banderes blaves de forma consecutiva.
3: Vam solucionar problemes molt greus que n'hi havien de clavegueram i que havien fet en la nostra platja pues, perdre una bandera blava. Tot això ja és història. Nosaltres hem passat de 2 a 4 banderes blaves. Anem a pelear ara pues, per l'any que ve, gràcies pues, a aquests espigons també que hem aconseguit que se facin, pues, a veure si podem arribar a aconseguir la quinta i aquest sender blau també, que és una meravella per a pues, tota la gent que va a passejar. Anem a treballar per ella. No hem pogut ara, fins ara, perquè estaven pues, en les obres dels espigons, però ho vam intentar abans, ho vam tingut que deixar un temps per les obres i anem a seguir a la càrrega.
0: En la llosa també estan d'obres i d'inauguració, o reinauguració millor dit, pues demà dijous, dia 6. Dia 6 a les 6, si no, ben fàcil per recordar-lo, la reinauguració del bar del Casal Jove, un dels atractius del municipi que ha costat, com reconeix l'alcalde, però que a partir de demà enceta un nou període.
4: Bueno, pues sí, la veritat és que ha costat, Ha costat això de que al final algú se ho quedara, no? Al final sí que ho teníem en marxa. Lamentablement, pues, l'any passat se ho va deixar el xic que ho portava. Després ho tragueren, no se presenta ningú i ha vingut moltíssima gent ha vingut sempre a mirar el local, a tal, a preguntar, tal. Però de mirar i preguntar no plegava ningú que diguera jo ho agarré. I ara, pues, bueno, pues, sí que n'hi ha una persona, en aquest cas del Porres Agunto, que està interessada en agarrar-lo i, bueno, per tant, pues, farem l'apertura el dijous, a les 6 de la vespre, de lo que serà, pues, bueno, obrir una altra vegada el bar del Casal Jove, en el que esperem, pues, bueno, que la gent pues, vinga i que la gent també vagi, perquè, bueno, pues, perquè funcione, no? Ja que hem tingut la desgràcia de que algun bar mos ha tancat en el poble, pues, sempre ben bé benvingut que se pugui obrir algun altre bar i que doni aquest servici que de vegades falta al poble, no? Com és el diumenge, que el diumenge a dia d'avui no n'hi ha ningú bar que estiga obert, i llavors ara, al estar obert el Casal Jove, sí que tenim aquest servici per lo menos per a gent del poble i tota la gent que vulgui vindre.
0: I tant que parlant de nules, que per cert han arrencat les festes de Mascarell, bueno, l'arrencada que és manera, en realitat sí, el diumenge 2 d'agost, la missa en honor a la Mare de Déu dels Àngels, després han tingut processó, però ara ja peguen un salt i tornaran a reprendre's el dia 26 d'agost en un esmorzar de pa i porta en el local multifuncional i en tindrà lloc el xupinazo i la festa de l'aigua i els jocs populars. Dimecres 26 d'agost, festes de Mascarell. Però en Nules, i en nomenar-lo de Mascarell, perquè també ens ho va contar Guillermo Latorre, que és el regidor que es parlava de la polèmica que ha hagut en el bisbat pel tema de l'ermita del Calvari.
5: Front a aquesta negació o omissió d'actuació per part de l'obispat en la seva propietat, el que exigís la llei de patrimoni són mesures coercitives contra el propietari. Quina mesura coercitiva? Multes. I estem en aquest punt. A quan puja la multa? Bé, segons la llei de patrimoni de la Comunitat Valenciana, la multa deu de ser un 10% del cost de la redacció de projecte per a la salvaguarda de l'edifici. És a dir, ara el Departament d'Urbanisme ha calculat quant costaria per part d'un arquitecte la redacció d'aquest projecte, posa-li que siguen 20.000 euros la redacció de projecte, doncs el 10% d'aixòs 20.000 euros, tots els mesos se'ls gira una multa a l'obispat i que ens estan pagant, perquè és el que estipula la llei. Hasta quan seguirem en aquestes multes? Hasta que presenten el projecte a l'Ajuntament de Nules. Una vegada presenten projecte i presenten llicència d'activitats, començarem a obrir. De forma subsidiària actuarem nosaltres i girarem tots els mesos els costos de l'obra, com estipula la llei. És a dir, al final vam tindre un cas també ahir d'una propietat privada en el municipi de Nules. Al final tu saps que tens un edifici singular en el teu municipi. Jo recorde que la meva primera reunió en 2019 en l'obispat va ser: passeu-mos la propietat a nosaltres, cediu-la o doneu-mos-la. Nosaltres li donarem no un ús litúrgic, però sí que li donarem un ús, vaig pensar, inclús tenen el projecte ells, vaig pensar en fer un museu de Setmana Santa,
0: sí,
5: que fora d'àmbit religiós. Mantenim l'edifici com era, li donem aquest toc de religiositat, no que siga litúrgic, perquè allí realment no se va a fer missa, la residència té una església, però sí que donem-li un toc de religiositat, no? Pues, museu de Setmana Santa. No han volgut.
0: Bueno, pues Guillermo Latorre des de Nules, que sàpiguen també que Nules Consciència està conscienciant estos dies a la ciutadania sobre la importància del reciclatge. I en esports, la UD, que ja ha començat la pretemporada, els entrenaments, la preparació de cara al tercer any en tercera divisió. Tercera en tercera, és el logo també dels carnets dels abonos que la UDE ja ha ficat en marxa des de fa alguns dies. La venda física que comença també en les oficines del club. Tercera, la tercera en tercera, és el lema d'enguany. I del futbol sala de la Vall, Àngel Cano ja ens contava també dies enrere que tenen molt clar com tenen que confeccionar el planter i que al final té que primar sempre la gent més propera, la gent d'ací.
6: Portem 6 anys. Pues els 3-4 primers, la veritat és que no vam estar molt acertats, però jo ho tinc clar que no, en que n'hi havia, bueno, n'hi havia gent de fora d'entrenadors i tal, i bueno, vam anar portant gent de jugadors de fora, en els quals el que van fer va ser una miqueta la gent de la Vall deixar-la fora, i els havien perdut. Yeah. Entonces, enguany ha sigut de transició de recuperar tota aquesta gent. I avui per avui tenim tots els jugadors d'ací del poble. Era l'objectiu nostre i s'ha aconseguit. Després s'han fet al futbol sala, perquè molts venien del futbol i no té res que veure. Pareix que sí, però no. Mm-hmm. S'han fet molt al futbol sala i la veritat és que han fet molt bona campanya. I jo crec que l'any que ve donaran molt, molt, molt que parlar.
0: Dimecres 5 d'agost del 2026, el dia següent a la nit del passacarrer i ball de disfresses en les festes de les Penyes, avui se repren l'activitat taurina del concurs de ramaderies amb la participació de la ramaderia El Coves de Pedreguer, Alacant, l'actuació de Gustavo Paradís a l'escenari Caixa La Baixa Necidro a les 8 de la vesprada i 12:30 de la nit, concert del grup La Golferia en escenari Clínica Dental Manuel Bernat.
7: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
8: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
10: Dilo al 9 de agosto, viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
11: moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: Yo combino.
13: Ella combina.
12: Todos podemos combinar.
13: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
12: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
13: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
12: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
13: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
12: Esteve Óptico, calle Perigafuy, número 5, Lavall d'Uixó.
13: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
14: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
15: Última hora, viene otra ola.
16: ¿De calor?
15: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
16: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
17: En Hoy por Hoy, l'Arquet, ecologistes en acció. Raquel Ruiz.
0: Hoy dedicamos el programa íntegramente a esta temática y para ello contamos con Raquel Ruiz, del Arquet, ecologistes en acció.
18: Muchas gracias, Vicente. El Día de la Tierra no es solo una fecha más en el calendario, es una llamada de acción colectiva que recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos y de todas y que los pequeños gestos cotidianos tienen un impacto real y medible. El primer Día de la Tierra tuvo lugar el 22 de abril de 1970 en Estados Unidos, impulsado por el senador demócrata de Wisconsin, Gaylord Nelson, tras contemplar los devastadores efectos del vertido de petróleo de Santa Bárbara, en California, allá por 1969. Nelson reclutó al activista Dennis Hayes como coordinador nacional y juntos movilizaron a unos 20 millones de ciudadanos estadounidenses que salieron a las calles para reclamar legislación ambiental. Ese día nacieron la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, y la Ley de Aire Limpio. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra mediante la Resolución 63/278, reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar común de los seres humanos y que es necesario promover una relación armoniosa con la naturaleza.
0: ¿Cuál es, Raquel, cuál es el objetivo de este día? Y otra cosa, el lema de este 2026.
18: Bueno, como es obvio, el objetivo central del Día de la Tierra es sensibilizar a la población sobre los retos medioambientales, fomentar la acción ciudadana y presionar a gobiernos e industrias para que adopten políticas sostenibles. La organización EarthDay.org, o sea, Día de la Tierra.org, que coordina la jornada a nivel internacional, articula cada año un tema específico. Concretamente, este año es Nuestro Poder, Nuestro Planeta. Este lema recuerda que cada persona, cada comunidad y cada institución posee un poder real para influir en el destino del planeta. La reflexión propuesta por la organización EarthDay.org subraya cómo la acción colectiva de los ciudadanos ha sido históricamente determinante para lograr avances en la calidad del aire, en el acceso al agua potable y en la estabilidad de los ecosistemas. El Día de la Tierra de 2026 invita de manera especial a ejercer el propio poder que tenemos, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas para defender las leyes y normas ambientales que tutelan la salud de las personas y el equilibrio de los territorios. En un contexto global donde las prioridades políticas cambian rápidamente y las presiones económicas corren el riesgo de debilitar los marcos normativos, una participación informada y pacífica de las comunidades es, como sabemos, más necesaria que nunca.
0: ¿Podrías nombrar a qué problemas nos enfrentamos a nivel planetario ya, Raquel?
18: Bueno, los problemas son muchos, así grosso modo, bueno, pues sabemos que la expansión urbana, el uso intensivo de combustibles fósiles y la industrialización han provocado cambios sin precedentes en los ecosistemas y en el clima de la Tierra. Lo que antes se consideraban recursos inagotables, como los bosques, los océanos y la biodiversidad, ahora están en peligro debido a nuestras acciones. Estas transformaciones no solo afectan a la fauna y a la flora, sino que también repercuten directamente en la vida humana, poniendo en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de recursos vitales como el agua y el aire limpio. La Madre Tierra insta claramente a la acción. La naturaleza sufre. Los océanos se llenan de plástico y se acidifican. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones han afectado a millones de personas. Esto es algo que tenemos muy claro y desde hace mucho tiempo en Ecologistas en Acción, y no solo nosotras, ¿no? Por ejemplo, así lo advierte Ellen Simon, vicepresidenta del Fondo Mundial de la Naturaleza. El cambio climático, las alteraciones humanas en la naturaleza y los delitos que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la intensificación de la agricultura y la ganadería, o el creciente comercio ilegal de vida silvestre acelera la destrucción del planeta. Es necesario y urgente recuperar nuestros ecosistemas, ya que sustentan toda la vida en la Tierra. Cuanto más sanos estén nuestros ecosistemas, más sano estará el planeta y, por ende, sus habitantes, nosotros. Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir la extinción masiva. Pero solo lo lograremos si todos y todas participamos.
14: Pues, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, alternativas a este modelo consumista y devorador del planeta?
18: Bueno, pues en cuanto a cómo avanzar hacia un mundo más sostenible por el bien del planeta y teniendo en mente el lema del Día Internacional de la Madre Tierra 2026, nuestro poder, nuestro planeta, es necesaria una transición hacia una economía que beneficie tanto a las personas como al planeta, y todos, todas podemos contribuir. Desde el sector empresarial, que tiene un papel crucial, bueno, pues este 22 de abril es una oportunidad para que las empresas auditen su huella de carbono, comuniquen sus avances en sostenibilidad y se comprometan con objetivos alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. En especial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que es producción y consumo responsables, y el 13, que es acción por el clima. También es importante trabajar y realizar acciones en comunidad, pues unirse a una recogida de residuos en nuestro barrio, en el parque o playa. La plataforma EarthDay.org recoge iniciativas en todo el mundo y en las que se pueden participar, pues en talleres de compostaje, reparación de objetos, sesiones informativas sobre economía circular, etcétera, etcétera. Participar no requiere grandes esfuerzos. A título individual, Vicente, basta con comprometerse a cambios de hábito concretos, y aquí voy a poner unos ejemplos. Pues separar correctamente en origen, utilizando los contenedores adecuados. Una buena separación multiplica la eficiencia del reciclaje. Reducir el plástico de un solo uso, llevar bolsas reutilizables, una botella de agua rellenable y envases propios. Evitar el plástico innecesario es la acción con mayor impacto antes de llegar siquiera al reciclaje. Sustituir los artículos de un solo uso e invertir en artículos reutilizables de alta calidad, reemplazando los plásticos desechables comunes como bolsas, vasos, botellas de agua y cubiertos. Debemos apostar también por la movilidad sostenible, caminar, usar la bicicleta o el transporte público siempre que sea posible. Pensemos que el transporte privado representa en España casi el 30% de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, del sector energético. Hemos de intentar ahorrar energía en casa, regulando el termostato, usando bombillas LED, desenchufar los aparatos en stand-by y valorar tarifas de energía renovable. La climatización supone casi el 50% del consumo energético doméstico en España. también comer de forma más sostenible, reduciendo el consumo de carne roja y priorizando productos locales y de temporada, pues puede reducir nuestra huella de carbono alimentaria hasta en un 50%. Respecto a la moda, bueno, pues la industria textil genera el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Hemos de comprar menos y mejor, optar por prendas de segunda mano o marcas con certificaciones de sostenibilidad. También, del mismo modo, hay que tener cuidado con el agua, cerrar el grifo al cepillarnos los dientes, instalar reductores de caudal, regar las plantas al atardecer. Pensemos que España es uno de los países europeos con mayor estrés hídrico. Luego, las pilas, medicamentos, aceites, electrónica, pintura, nunca deben ir al contenedor general ni por el desagüe. En España hay más de 1.500 puntos limpios municipales y a esto hay que llevar los residuos especiales. Podemos plantar árboles o apoyar la reforestación. Un árbol adulto absorbe entre 10 y 20 kilos de dióxido de carbono al año. Podemos participar en iniciativas locales o donar a organizaciones de reforestación verificadas. Y sobre todo, Vicente, informarnos y difundir lo que sabemos, es decir, concienciar. El primer paso es ser consciente de que es el momento de actuar y que a través de acciones sencillas, como hemos dicho, bueno, separar la basura, reutilizar materiales, reciclar o aprovechar las energías renovables, podemos contribuir para proteger y salvar la Tierra. El 22 de abril es una oportunidad más para recordar que la Tierra necesita de la colaboración de todos y todas para avanzar hacia la misma meta, que es cuidarla y conservarla. Una necesidad que preocupa más si cabe a raíz del constante aumento de la contaminación y el consecuente cambio climático que está afectando, como sabemos, no solo a los animales y a la naturaleza, sino también a muchas comunidades. Por todo ello y porque es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer la Tierra como nuestro hogar, debemos por fin, de una vez por todas, tomar cartas en el asunto.
0: Esos pequeños gestos, Raquel, que has nombrado y que suman. La verdad es que sí, que se pueden realizar muchas acciones para revertir esta situación.
18: Claro, Vicente. Otro mundo es posible. Además, no estamos solos, no estamos solas en esta lucha. En el marco del Día de la Tierra, más de un centenar de organizaciones sociales y ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, organizaciones de todo el Estado, hemos lanzado el manifiesto Nos levantamos con la naturaleza, se llama así, ¿no? Un llamamiento a la movilización ante el deterioro ambiental y a favor de situar la restauración ecológica en el centro de las políticas públicas. Impulsado por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza, el manifiesto alerta del actual contexto de retroceso en las políticas ambientales, en el que avances logrados tras años de movilización social se están debilitando desde las instituciones europeas y autonómicas. Se están erosionando normativas y marcos de protección europeos bajo argumentos como la simplificación o la competitividad, lo que pone en riesgo las normativas estatales y autonómicas de protección de la naturaleza y favorece actividades de alto impacto sobre ecosistemas y territorios. Estas dinámicas responden a un modelo que prioriza beneficios económicos a corto plazo de unos pocos frente al interés general, la salud pública y la protección de los ecosistemas. No podemos olvidar que estamos viviendo una emergencia climática y de pérdida de biodiversidad que pone en riesgo nuestro bienestar y futuro y el del planeta. Frente a esta situación, las organizaciones firmantes de este manifiesto Nos levantamos con la naturaleza, situamos la restauración ecológica en el centro de la acción pública y social, coincidiendo con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Restauración. Reclamamos que se incorporen objetivos ambiciosos y medidas eficaces para la recuperación de ecosistemas degradados. Subrayamos que la restauración debe abordarse como una política pública integral orientada a recuperar funciones ecológicas, reforzar la resiliencia de los territorios frente a la crisis climática y contribuir al bienestar social, evitando al mismo tiempo impactos sociales no deseados, es decir, sin dejar a nadie atrás.
0: Pues cuánta razón, Raquel, sin dejar a nadie atrás. Me ha gustado esa frase. Es que el mundo, en definitiva, no puede ser para unos pocos o pocas elegidos o elegidas, Raquel, la verdad.
18: Hombre, claro que no. Es por ello que desde las organizaciones que hemos firmado este manifiesto hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a colectivos a que se sumen al mismo. Recordemos el nombre, Nos Levantamos por la Naturaleza, y a organizarse en una semana de acción por la naturaleza que tendrá lugar del 30 de mayo al 7 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Este proceso busca impulsar movilizaciones y acciones en todo el territorio que visibilicen problemáticas ambientales, promuevan iniciativas de restauración de entornos cercanos y refuercen la cooperación entre actores sociales. El manifiesto también reconoce el valor de recientes victorias impulsadas por la movilización social, como la paralización del proyecto de Altri, aquella papelera en la Ulloa, que hicimos un programa monotemático, o del Museo Guggenheim en Lutterbay, que muestran que cuando los territorios se organizan es posible frenar dinámicas destructivas, preservando a su vez actividades económicas tradicionales como la ganadería extensiva, la agricultura de alto valor natural y social o el marisqueo.
0: Pues la verdad es que, Raquel, todo muy interesante, este Día Internacional de la Madre Tierra, pero tenemos que ir terminando, ya sabes, las últimas pinceladas, los últimos segundos.
18: Bueno, pues concluiré diciendo que frente al actual escenario hemos de apostar por transformar la preocupación en acción colectiva. Reforzar la organización y la movilización es clave no solo para frenar el deterioro ambiental, sino también para recuperar lo dañado y avanzar hacia un objetivo común, que es proteger y restaurar la naturaleza, cuidar la vida y garantizar un futuro habitable para todas las personas. Es por ello que desde la Alianza por la Restauración de la Naturaleza y el conjunto de entidades que hemos firmado el manifiesto Nos Levantamos por la Naturaleza, concluimos con un llamamiento clave, en este Día de la Tierra. Y es el siguiente: es tiempo de organizarnos, de movilizarnos y de actuar por la naturaleza. A lo que añadiré que es tiempo de sembrar vida.
19: Este verano tienes una cita en la playa Casablanca de Almenara. Del 14 al 16 de agosto llegan Les Festes de Estiu 2026. Tres noches de música, talleres infantiles, conciertos, DJ, food trucks y el mejor ambiente junto al mar. Disfruta de actuaciones en directo. Y el día 15 no te pierdas el gran Casablanca Remember Fest con José Coy, Serrano, Paco Moliner y DJ Mafia. Del 14 al 16 de agosto, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Te esperamos en la playa Casablanca de Almenara, frente a Nova Almenara.
10: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
20: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació...

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada en el 5è dia del mes d'agost del 2026, dimecres, en el dia després de la nit del passacarrers i baix de disfresses, en el dia en el que se torna a reprendre l'activitat taurina amb el concurs de ramaderies i la participació esta vesprada de El Coves de Pedreguer a Alacant. També hi ha espai per a la música. Això serà a les 8 de la vesprada amb l'actuació de Gustavo Paradís a l'escenari Caixa la Baixa Isidro, i ja a les 12:30 de la matinada el concert del grup La Golferia en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat. I al marge d'això parlem de l'incendi, un incendi que ara sí ja està controlat, un incendi del que venen, i escoltarem ara molt de consells a l'hora de no precipitar-se, a l'hora de saber què fer o què no fer, perquè en cas de dubte això és el que aconsellen, que qui no tinga nocions tècniques de com ajudar ni a reforestar, ni a netejar, ni a res, pues més val primer estalviar-se la visita a llocs que encara tenen perill, en segon lloc per no fer el que no pertoca. Però al marge de tot això i d'aquests consells que seguirem llegint i veient a partir d'ara, recordar que a partir del proper dilluns n'hi haurà una finestra única en l'Ajuntament de la Vall per a canalitzar tot el tema de les ajudes als afectats per l'incendi. En horari de 8 del matí a 2 de la vesprada serà en l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de la Vall. I al marge d'això també els consells, per exemple, que ens contaven el dia d'ahir Ernesto Zartoso, president de l'Associació Muntanyes de la Garra: si ens trobem quan tinguem el terme, quan pugem a la muntanya, i esos proyectils i municions, i esos vestigis encara de la guerra civil.
1: En el moment que tu veges una granada, que pot ser una granada a la FIT, que en l'article nostre vejarem, fiquem fotografies perquè la gent veja aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o el més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de proyectils d'artilleria és un poc més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
1: D'entrar. Ho has vist, està ahí. Mira, això me pareix que és una bomba de mago. Me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat. O bé a través del 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament... la gent que no tinga por, no? És a dir, que val més que no siga que siga.
0: Això
1: i si puja una patrulla de Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer un viatge de baix, jo crec que jo crec que no te van a renyir, però no, és que no, això és una llanda de Coca-Cola.
0: Els consells que ens tornava dies enrere Gabriel Abad.
2: Ara mateix recordeu la figura retòrica, no, que jo acabo de plantejar. La muntanya és una ferida oberta. El pas per la muntanya seria aprofundir més en aquesta ferida, ferir més encara. I òbviament, per què no ens hem d'acostar a bodinejar, que és un verb molt baller, eh? Perquè hem de deixar pas i accés lliure a l'operatiu d'extinció, bàsicament. No tinguem pressa, ja arribarà el moment d'ajudar, si cal, quan cal i on calga, però ja arribarà, paciència. I sobretot saber que estem tractant en un malalt que acaba de passar per una operació molt greu, a vida o mort.
0: Pues sabem també que l'Ajuntament de la Vall ha reforçat i duplicat el dispositiu de neteja per retirar les cendres provocades per l'incendi. I més qüestions municipals, per més que siga el mes d'agost, que sol ser un mes inhàbil administrativament a tots els efectes, i per més que estiguem en la setmana de les penyes, perquè recordem, en el darrer plenari del mes de juliol, l'Ajuntament de la Vall va acceptar i sa delegació per el tema de les obres del Leonard Mingarro. Ximo Zorrilla.
3: De l'acceptació de la delegació de competències per part de la Generalitat Valenciana i de l'augment de crèdit per a poder traure a licitació el Leonard Mingarro, ens ha augmentat el crèdit en mig milió d'euros i per tant en breu ho anunciarem i amb tota la informació, però pense que és important que la gent sàpiga que a pesar o malgrat l'incendi l'Ajuntament no ha parat de treballar.
0: i nou impuls, precisament per a l'Ajuntament, però com a edifici. El regidor d'Urbanisme, Vicent Pitarch, ens comentava que des d'aquest passat dilluns ja té via lliure per a seguir el procés en aquestes obres començades fa temps i actualment parades.
4: Va posar un recurs per a paralitzar aquesta licitació. Ja tenim el recurs aprovat a favor de l'Ajuntament. Per tant, tornem a emprendre la licitació d'aquestes obres que són tan importants per a la ciutat, i el dilluns continuarà el seu procés de licitació, que és una molt bona notícia per a que les obres de l'Ajuntament estiguin acabades quan abans.
5: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: De l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
0: El tema de festes, ja saben que avui se reprèn l'activitat del concurs de ramaderies, el Coves, 5:30 de la vesprada. I demà és el dia de la transhumància de la ramaderia Víctor Ròdenas. Però també és el dia en què s'ha afegit el xupinàs infantil, que va tindre que ajornar-se, òbviament, per tot el tema de l'incendi que patia la Vall i la Serra d'Espadà. Héctor Bermúdez, el president de Xina, anunciava que passava precisament aquest acte a demà dijous, dia 6.
8: El dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no, el dissabte per al matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinazo infantil, algo que sempre li donen mocaors als xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. El traslladarem al dijous, abans de la transhumància, en un principi a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau, farem el que seria el xupinàs infantil, no? O simbòlicament, veuríem exactament com seria l'acte i a mi en la xarangueta fem un xicotet, molt xicotet recorregut, per a després ja enllaçar en el que és la transhumància, en el que és ese matinal, que és un matinal molt, molt variat. Aleshores, després el tancament de Germans Colomer, tampoc sabem l'horari exacte, no? Perquè anirà una cosa darrere una altra.
0: I en clau política, Vicent Aparici, exalcalde de la Vall d'Uixó i militant del Partit Popular, reclama ja ese congrés que demana l'expresident Paco Camps. Recordem que Vicent Aparici forma part de l'equip de l'expresident Paco Camps. I en el dia d'avui, en clau política, di això.
9: Jo no veig de ninguna manera que el meu partit puga entrar en un problema de vulneració dels estatuts, de lo que marquen els estatuts i de més, i que per tant congrés n'han de tindre. És qüestió de saber exactament quan. Però sí, és veritat que s'estan produint tota una sèrie de filtracions que intenten, pues, desanimar a la gent, marejar el tema, perjudicar. Jo, en 40 anys de militància, pues, ja no recorde si vaig viure algun moment més complicat que este en quant a esta indefinició i en quant a la gent, el nerviosisme, filtracions i el que està passant. Res té sentit si no és per esta via. Qualsevol altra via per a mi no seria una via adequada i portaria molts problemes.
0: I la portaveu socialista d'Emergències a les Corts, Alicia Andújar, trasllada l'agraïment del PSPB a tots els efectius que han participat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat 10.000 hectàrees a la província de Castelló, i a més, afegís això.
10: Una vez controlado el incendio de la Vall d'Uixó, desde el Partido Socialista queremos dar las gracias a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción y reconocer su esfuerzo en proteger a los vecinos y vecinas y al patrimonio forestal valenciano. pero una vez controlado, denunciamos que, como ya sucedió el pasado verano, se ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro servicio público de extinción de incendios en la Comunidad Valenciana, ya que, de nuevo, el 75% de los efectivos que han participado han sido de la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios. Es una vergüenza que la Consellería de Emergencias intente falsear las cifras de los efectivos que han participado en la extinción para ocultar su nefasta gestión al frente de emergencias y la debilidad de nuestro servicio de extinción de incendios forestales.
0: Y en Sports, el calendario de la temporada 2026-2027 en tercera división per a la UDE suposa que els blanquiblaus arrencaran el 6 de setembre en casa i tancaran també la temporada en casa. Debuten el 6 de setembre en el José Mangriñán davant l'Utiel i tancaran en casa el 9 de maig davant el Crevillente Deportivo. La UDE que continua en la seva fase de preparació i este proper dissabte dia 8 a les 7 de la vesprada amistós de pretemporada que l'enfrontarà davant el Villarreal C. Las masas de guardia nules en la Palenciano, mayor 70 en la Bay, Diago Segarra, sudoeste 66.

0: La Ventana.
1: Ràdio La Vall d'Uixó. Cadena SER.
2: Fonteta de Besòls. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova. I ja aleshores la fonteta donava faena. Perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besòls? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besòls. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
3: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Última hora. Viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.